rumbear. El nom del partit. El nom del partit. No sé de vos tu. Tu un treballador no ser. De quin és cap verd. Millor ser de som. No és partit. No és competent. I millor certesa com a. En el camí de treball. Treball en adulta. Treball en escola. Treball de polit. De segut. De qualsevol ram que no es dirà vos. No es gangui nostra llibertat. Nostra independència. Com nostre intern. Per dir-te el camarada.